0: sala temàtica de pel·lícules d'autor. El que jo no m'esperava és que de passada es transformaria el barri.
1: Pues coneixes algú que pugui sortir?
2: Sí.
1: Aquí.
2: El Richard.
3: Now, cinema is such an extraordinary thing. I hope we never lose the experience of coming to a theater and sitting in a seat. It's kind of an amazing mind space to get into.